0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Cachán. Au, ja m'ha acabat.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes de nou a les mañanes de Ràdio Montornès. Ja sabeu, el magazín que compartim de dilluns a dilluns, sempre amb la millor intenció, passar una bona estona, informar, entretenir, gaudir de tot allò que vull al nostre poble, aquí a Montornès, i a la nostra comarca, al Vallès Oriental. Avui, no sé vosaltres, però jo la veritat és que estic una mica destemplada. No sé si és qüestió meva o que les temperatures han baixat una mica. No ho sé. De fet, connectarem amb l'Agència de Meteorologia per saber què, com... I sembla ser que hi ha una lleugera previsió de pluja per avui. Hi ha molts núvols, tot i que no hi ha intenció de ploure massa. De fet, hi ha un 20% de possibilitat. Això vol dir que de pluja poca cosa. I temperatures tampoc és que siguin molt baixes. 17 graus no està malament, no? Miquel, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Núria. Bon dia a tothom. Com estàs?
1: Doncs res, aquí estem. Deu ser que encara estic jo reajustant-me al cos, perquè tu avui vens en màniga curta.
2: Bueno, jo m'he quedat en màniga curta, però sí que és veritat que hi ha hagut una davallada de temperatures. Això és veritat, és real. I el que tindrem en aquests propers dies, anava a dir properes hores, però aquests propers dies és de nou pluges i baixada de temperatures. O sigui que ara escoltarem, sí, d'aquí uns minuts, escoltarem la previsió meteorològica concretament pel dia d'avui, però sí, hi ha previsió de pluja, ja ho vam comentar a principis de setmana, que aquest cap de setmana hi haurà xàfecs, de fet ahir també hi ha, van diferents municipis, no concretament a Montornès, però diferents municipis no gaire llunyans de Montornès van tenir algun xàfec, alguna pluja, inclús amb alguna pedregada, perquè hi ha aquesta formació també d'aquests núvols, d'aquestes tempestes que doncs, moltes d'elles doncs, després acaben descarregant aquesta calamarsada, no? Aquestes calamarsades que hem vist. Bueno, en fi, sí, hem d'estar preparats i sobretot és normal que tinguis aquesta sensació tèrmica perquè ha canviat.
1: Doncs res, vigileu, poseu-vos una mica de jersei o màniga llarga i ja poseu i traieu, segons les necessitats del dia, però no us aventureu a anar massa lleugers perquè després potser tens una mica de fred.
2: Ja saps, sempre que arriba el mes de maig estem amb,
1: és veritat,
2: amb el mateix, amb
1: me
2: aquesta mateixa sensació, amb, sí, aquesta, amb aquests dubtes, no?, que em poso, que em deixo de posar, però hem de tirar, de, com tu sempre dius, del refranero, no?, aquest refranero popular que tenim, que ja ho diuen, no?
1: Hasta el 20 de 15 de mayo hasta
2: no,
1: el 10
2: no,
1: de mayo.
2: Hasta el 40 de mayo.
1: Hasta el 40 de mayo.
2: No te quites el sallo.
1: No te quites el sallo.
2: Vull dir, sempre has de tenir preparada la jaqueta a prop perquè sí que és veritat. Compta 10 dies després del mes de maig que encara pots tenir canvis de temps i a lo millor necessitar, no? Doncs aquesta jaqueta que pensem ja que l'hem de deixar ja ficada a l'armari.
1: Ai, Miquel, i del fred i del calor a l'antivirus. Que no hem parlat de res d'això, però ni hem parlat en privat, però ja ho tenim aquí, de nou.
2: Estem una mica altra... expectants, no?, amb aquesta,
1: sí,
2: notícia.
1: Sí, i més que por, perquè, clar, ja hem patit un virus, el coronavirus, i ho vam passar molt malament, i va morir molta gent, i no es tracta d'alarmar ni de no alarmar. Vull dir, es tracta d'explicar la veritat. Jo sempre dic el mateix. No por no hablar va a passar el virus de puntilles. No, les coses s'han d'explicar i s'han de gestionar bé. I a mi, fixa't, no em dona tanta por al virus com la gestió que s'està fent del virus. Això me mata. Diuen el primer dia, no, el barco no pararà en España. Al día siguiente por la mañana, el barco parará en Canarias. Ara hablan que si tenim drets, el dret internacional o no. Hi ha 5 països que han dit que allà no para el barco. I nosaltres, com som tan generosos, doncs vinga, que vingui per les Canàries. Les Canàries, no oblidem tota l'aventura que tenen amb la immigració a les Canàries, que estan vendidos de la mano de Dios. Vull dir que ho passen realment malament. Ahir escoltava el president de les Canàries i la veritat, quanta raó tenia aquest home, quanta raó. Al final es fan les coses, jo cada vegada veig més que al nostre país funcionem una mica com als Estats Units. Ara sí, ara no. A lo mejor o a lo mejor no. Donde digo Diego. I això és el que fa por, això. No tenir un protocol amb tot el que hem passat, que jo crec que això ja és seriós, s'ha de tenir un protocol i tothom ha de saber el que ha de fer i com ho ha de fer. Independentment si paren en Mauritània o si paren en les Canàries. Hi ha d'haver-hi un protocol. I aquest protocol és el que ens salvaguarda a la resta. Després escoltes que ja hi ha gent del barco que ha vist el percal i ha començat a deixar el viatge i anar als seus països amb avions. Amb lo qual, oye...
2: Sí, sí, això és el que t'anava a dir. No només és el vaixell, també hi ha hagut una escala que un avió ha parat concretament a les Canàries. Marroc va decidir que no volia deixar aterrar aquell avió per una emergència que havien d'una maquinària que portava aquests malalts dins de l'avió. Sembla ser que necessitaven parar i fer una revisió d'aquesta maquinària i no va parar al Marroc, que van sol·licitar perquè els hi quedava més a prop poder aterrar en un aeroport del Marroc, però Marroc es va negar i va acabar doncs aterrant a Canàries, també un jet en aquest cas que anava, em sembla, direcció a Bèlgica, si no recordo malament, i doncs bueno, va fer aquesta escala d'emergència, no? O sigui que no només el vaixell que va cap a les Canàries, sinó que aquest avió ja també ha parat a les Canàries.
1: Clar. I d'altres passatgers que quan van veure que va morir la primera persona no van fer molt cas, però a la següent parada ja van veure que va morir una altra persona i ja van començar a deixar el barco i anar en avió als seus països. Vull dir que hi ha gent que ja ha volat a països nòrdics i bueno, aquí ho tenim. I després també a l'origen del vaixell, d'aquest vaixell que va fent la seva travessia, si pertany a algun país, doncs aquest país hauria de donar compte que la responsabilitat és seva. Aquí és com que tothom tira perlites fora i a Espanya sembla que estem per recoger tot el que nos quieran mandar. A veure, si el barco, el vaixell és holandès, ostres, que se pongan les piles, no? Jo suposo que tenen una responsabilitat.
2: Bueno, és una situació que ens crida molt l'atenció, sobretot després de l'experiència que vam viure amb el coronavirus, i el que tu dius, jo crec que el kit de la qüestió està en com es gestiona.
1: Com
2: no?
1: S'està gestionant, final, sí, aquesta emergència, aquesta nova emergència. Està, en principi, tot programat, ja veurem el que passa, perquè quan et diuen demà el vaixell pararà aquí, després no para i ja veurem. És seguir l'actualitat mica en mica, però sí que és veritat que apareixen moltes dubtes i no és qüestió de ficar por a ningú, però sí hi ha una necessitat real d'informació veraç i sobretot protocols adients a aquesta situació, que no ens prenguin més el pèl, perquè molts de nosaltres sentim que amb el coronavirus ens van prendre el pèl. Llavors, això és el que hi ha ara i segurament que aquest tema donarà per molt. De moment a Montornès
2: esperem que estem... no doni per molt.
1: Sí, esperem que no.
2: Esperem que aquesta situació i
1: esperem
2: es solucioni ràpid.
1: A Montornès, com dèiem, estem a altres qüestions, no estem parlant d'antivirus, estem amb altres qüestions importants i que ens porten a recordar que, per exemple, avui tenim sessió plenària. Això és el que ens toca de prop. Cada primer dijous de mes doncs, tenim aquesta sessió. Avui serà, com sempre, a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament. Es podrà seguir pel canal de YouTube I entre l'ordre del dia ja sabeu que hi ha aprovar els festius locals per 2027. També hi ha dues modificacions, una sobre el pressupost i una altra sobre una ordenança fiscal reguladora de la taxa de prestació de servei de piscines. I els regidors i les regidores també debatran l'aprovació de la liquidació dels serveis prestat al Consorci per la gestió de residus del Vallès Oriental i recollida. Doncs vinga, la sessió plenària també inclou una moció per millorar condicions laborals del personal educatiu i la qualitat de l'educació pública. Torno a dir, com sempre, a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Casa Consistorial. També avui convocat un minut de silenci pel feminicidi d'una veïna a Tortosa. Es convoca a la ciutadania a fer un minut de silenci avui dijous 7 de maig a les 12 del migdia davant de l'Ajuntament. Seguint la convocatòria del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, l'Ajuntament de Montornès se suma a les mostres de dol i rebuig pel feminicidi d'una veïna de Tortosa. Es tracta d'una dona de 60 anys que el passat mes de març va ser assassinada per la seva parella. És la segona mort per violència masclista que es registra el 2026 a Catalunya, segons dades de la Generalitat. L'Ajuntament de Montornès reafirma el seu compromís amb l'erradicació de les violències masclistes i fa una crida a sumar-se a aquest minut de silenci davant de l'Ajuntament avui a les 12. Des que va començar a recollir dades oficials, que va ser el 2012, n'hi han hagut 161 feminicidis a Catalunya, 161 dones, dels quals o de les quals 151 són dones i 10 corresponen a infants i adolescents assassinades en el marc de les violències masclistes. Doncs ja sabeu, avui, 7 de maig, a les 12, davant de l'Ajuntament, un minut de silenci. A una setmana del proper dissabte 16 de maig a les 10 del matí tindrà lloc una nova caminada del cicle itinerari Rius que recorrerà el tram del riu Mugent, inclosa a la zona del Aiguabarreix amb el riu Congús, on neix el riu Besòs. Tot el recorregut transcorrà entre els termes municipals de Montornès del Vallès i Montmeló. Sota el títol itinerari Rius Walking Rivers Mugent, Unió de Camins d'Aigua i Història, els assistents podran gaudir d'aquesta passejada guiada d'uns 6 quilòmetres durant la qual recobriran la biodiversitat, el patrimoni d'aquest entorn natural catalogat com Espai Xarxa Natura 2000. Un dels punts destacats d'aquest recorregut serà la visita guiada al jaciment romà Mons Observans, decretat Bé Cultural d'Interès Nacional, un bacinc. També es farà parada a les restes dels pous de glaç del Duc per conèixer el seu context històric. Es tracta d'una ruta circular de baixa dificultat i amb inici i final a la zona d'aparcament situada a l'avinguda Ernest Lluc, a tocar del passeig fluvial del Montornès. Per segon any consecutiu, el cicle Itinera Rius s'assuma a aquesta iniciativa internacional, el Walking Rivers, que impulsa caminades simultànies arreu del món al voltant dels entorns fluvials. Aquesta acció, que és promoguda pel Centre Ibèric de Restauració Fluvial amb col·laboració del Ventals International Europe en el marc del programa europeu LIFE amb el suport de l'Observatori de l'Aigua de la Fundació Botín, que promou el fet de caminar com a eina de sensibilització ambiental. Proper 16 de maig, encara queda temps, a les 10, nova caminada del cicle Itinera Rius que farà aquest recorregut pel riu Mugent. Doncs vinga, presteu atenció perquè és una proposta molt interessant i que potser val la pena fer-la i gaudir-la. També hem de parlar de l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental, que ha anunciat una fira gastronòmica per al proper 15 de maig. Avui és 7, encara hi ha temps. Aquest esdeveniment es farà a l'Institut Marta Mata al vespre de 7 a 9:15 de la tarda. Es tracta d'un festival que forma part del treball intermodular dels cicles formatius de grau mitjà de cuina, gastronomia i serveis de restauració i té com a objectiu final la creació posada en marxa d'una fast track. Així, cada parella d'alumnes gestionarà una parada que simularà una fast track on s'oferiran tapes, entrepans, creps, cafès, còctels, tots dissenyats especialment per l'ocasió. Els tíquets es poden comprar fins al 13 de maig al restaurant pedagògic o a consergeria de l'Institut Marta Mata. Tenen un preu de 15 euros i inclouen 12 consumicions que s'hauran de fer en totes les parades que trobarem en aquest esdeveniment que es farà ja mateix a l'Institut Marta Mata i que és una proposta superguai, crec jo, no? Doncs vinga, Escola d'Hoteleria del Vallès, fins al 13 de maig tenim temps per comprar els tíquets i el preu, molt bé, 15 euros per 12 consumicions, molt bé. Aquestes són algunes de les notícies destacades avui i vull recordar que avui, no sé si ho sabeu, però és el Dia Mundial dels Orfes de la Sida, Huérfanos de la Sida. Cada 7 de maig se celebra el Dia Mundial dels Orfes de la Sida, una efemèride dirigida a promoure la defensa de milions de nens i nens

seguretat alt en la elecció i l'ús de les contrasenyes i va proposar de celebrar un dia per conscienciar a la gent. I aquest dia és avui. Què celebrem? Doncs avui celebrem el dia de les Judits. Judit, felicitats. Mastíldia, felicitats. Domília, felicitats. Benedicto, felicitats. A tots i a totes, que tingueu un bon dia de sant. I si hi ha alguna persona que avui està d'aniversari, avui és el cumpleaños de Loli Navas, felicidades, Loli. Isabel García, Isa, felicidades. Lars Tibuc, Lars, felicitats. Noemí Mora, felicitats. I a totes les persones que avui estiguin d'aniversari per molts anys, que tingueu un dia meravellós i ja sabeu, escoltar-nos als 91.2 de la FM, a la app, a la TDT o a la ràdio.montornès.cat. Ah, i a la nit ens trobareu al territori nocturn de 1 a 3 de la matinada per Noctàmbuls. Que tingueu un bon matí de dijous i comencem amb Loquillo i el seu Cadillac Solitario.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs anem a repassar el contingut del dia. Avui escoltarem els infants del Consell d'Infants. També hem convidat el Jorge Martínez des de la Biblioteca Rosa Leveroni perquè avui tenim coses a explicar. I acabarem el programa parlant d'estrenes i propostes a les diferents plataformes. José Luis Cano, com és habitual, cada dijous ens apropa al cine, a la seva secció Destinexión. Re, ja estem preparats per anar.

0: cap a la informació de servei i connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Parlem amb la Noelia García. Noelia, bon dia.
1: Bon dia. Avui dijous continuem amb temps variable. Durant aquest matí, cel ennuvolat amb núvols baixos. A la tarda es formaran núvols d'evolució i molta atenció al Prepirineu. Allà s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment forts, amb calamar-se i fortes ventades. Al Prepirineu, de fet, es poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat durant una hora. No es descarten també possibles ruixats a la depressió central, tot i que de forma més feble. Avui temperatures més baixes, màximes de 20 graus a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú i 19 graus a Igualada, a Manresa, a Mataró i a Vic. Bufa vent fluix de direcció variable. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, fins demà. Farmàcia de Guàrdia, avui Farmàcia Nord, al carrer Federico García Lorca, 34 Montornès Nord. Per qualsevol emergència, recordeu el 112 o el telèfon d'emergències de la policia local de Montornès, el 93 572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Ràdio Montornès.
3: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
2: Ràdio Montornès.
3: La ràdio d'aquí.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Repassem una mica l'actualitat. Al marge de l'antivirus, hem de parlar de les escoles bressol que han estat cridades avui a la vaga, la primera d'un mes de mobilitzacions a l'educació. La plataforma de 0 a 3 denuncia condicions laborals precàries i desigualtats en les escoles bressols de Catalunya i reclama reduir ràtios i millores salarials. La plataforma 03, que agrupa entitats i sindicats del sector, ha cridat a la vaga avui dijous 7 de maig a totes les escoles bressols de Catalunya, tant públiques com privades, una crida que repetiran el 20 de maig. Les mobilitzacions es convoquen coincidint amb l'inici del període de preinscripció i formen part d'una protesta d'abast estatal. Aquest dijous hi haurà manifestacions descentralitzades, mentre que el 20 de maig està prevista una manifestació unitària a Barcelona. S'han decretat uns serveis mínims del 33% a les plantilles i una persona membre del claustre. També hi ha convocades a les 12 del migdia manifestacions a Barcelona, a Tarragona, a Lleida i a Girona. Nestlé planteja un ERO de 178 persones a Catalunya, la majoria a les oficines d'Esplugues. La retallada afecta perfils tècnics, administratius i operaris. Si bé l'empresa va facturar més de 97.000 milions d'euros l'any passat, ja es coneixen més detalls de com afectarà aquest ERO de Nestlé a Catalunya. Es veuran afectades 178 treballadors, principalment de les oficines centrals d'Esplugues del Llobregat, 158 acomiadaments. La resta són 12 a Girona i 8 a Reus. Així, la companyia suïssa preveu concentrar a Catalunya més de la meitat dels 301 acomiadaments que ha anunciat a tot l'Estat segons fonts sindicals. La retallada inclou perfils tècnics, administratius i també operaris, i l'empresa la vincula a factors com auge de la marca blanca i la digitalització, entre d'altres. La companyia ha començat en aquest període de consultes d'ERO amb reunions ja calendaritzades durant el mes de maig i principis de juny. L'ERO suposaria la sortida d'aproximadament el 7% de la plantilla que Nestlé té a Espanya, formada per 4.158 treballadors. Doncs gràcies, diuen, a la marca blanca i a la digitalització. I anem amb la darrera notícia. Visita del Papa a Brianzú i una oració a l'Estadi Olímpic són les que s'afegeixen a la Sagrada Família i a Montserrat. La conferència episcopal anuncia nous detalls de l'agenda de Lleó per la seva visita a Catalunya els propers dies 9 i 10 de juny. Lleó farà una oració a l'Estadi Olímpic i visitarà la presó de Brianzú. Són dues de les principals novetats de l'agenda del Papa per la seva visita a Catalunya el 9 i 10 de juny. Ahir s'han sabut nous detalls del pas del Pontífex pel nostre país, que tindrà també com a punts àlgids una missa a la Sagrada Família i una visita a l'Abadia de Montserrat. El Papa arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i anirà directament a la Catedral de Barcelona. A les 8 del vespre farà acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys dedicat als joves i l'endemà visitarà el centre penitenciari Brians 1 a Sant Esteve de Sesrovires, al Baix Llobregat, i posteriorment es desplaçarà fins a Montserrat, on dinarà amb la comunitat del monestir. Aquesta és part de l'agenda del Papa. Doncs ja sabeu que el Papa Lleó ens visitarà properament.
0: Les mañanas de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estàs escoltant
7: Ràdio Montornès 91.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Para los atrevidos.
6: What's with lightning?
5: Empollones. Perezosos. Fiesteros.
7: Esta fiesta no termina.
5: Nostálgicos. Repetidores.
8: Repetimos.
5: Tímidos. Bailones.
9: Bailando.
5: Románticos. Y en definitiva, para todos los alumnos.
10: EGB FM con Valen del Olmo.
5: Los miércoles a las 8 de la tarde en Radio Montornès.
11: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
12: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
11: Llavors tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
12: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
11: El teu gest ho canvia tot.
12: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
11: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: L'any passat, la Fira dels Somnis de Balaguer va recaptar més de 60.000 euros que es van destinar íntegrament a la investigació del càncer infantil i juvenil. Aquests diners van a parar la recerca sobre aquesta malaltia, especialment a través de l'Hospital Vall d'Hebron. La Fira dels Somnis de Balaguer és el colofó de tot un any d'accions solidàries pel càncer infantil. El diumenge 10 de maig, la cita arriba a la desena edició amb més de 100 activitats per a tots els públics repartides en una vintena d'espais. No tenim temps material per repassar-les totes, però sí per agrupar-les. Si us agrada moure el cos i teniu propostes d'animació, danses o balls populars, també sessions pràctiques de diversos esports. Si en canvi sentiu passió pels gegants i la cultura popular, hi trobareu un munt de colles geganteres. Per als més curiosos i juganers, tallers, jocs populars i espectacles a dojo, els aventurers podreu explorar noves sensacions en bici, a cavall o en quad. I també pot ser un bon moment per descobrir els pobles de la Noguera o per contemplar vehicles clàssics. A més, entre les propostes d'aquesta festa multitudinària també hi ha la cursa caminada solidària més gran de les Terres de Ponent, amb un circuit urbà de 3 o de 5 quilòmetres. Diumenge 10 de maig, desena Fira dels Somnis de Balaguer. Més informació a firadelsomnis.cat.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: El Consell d'Infants va presentar les noves propostes que organitzaran durant aquest any amb els 3.000 euros dels pressupostos participatius del Departament d'Infància. Les preferides han estat un laser tag, una discoteca i un joc que han anomenat Escondite Supremo. L'anunci es va fer a la sala de plens de l'Ajuntament ja fa uns dies i en total els consellers i conselleres van portar a votació 11 propostes a les 5 escoles del municipi perquè l'alumnat de tercer a sisè de primària votés per les seves preferides. Així ens ho van explicar.
2: Primer van portar les caixes perquè els nens i nenes posin les seves pluges d'idees. Després vam validar quines propostes es podien fer i quines no, i vam arribar a publicar 11 propostes. Seguidament vam fer difusió en totes les escoles de quan era el dia de les votacions. A finals de març, tots els nens de tercer fins a sisè van votar. Un cop finalitzat les votacions, es van fer un recompte per cada escola. Finalment, vam fer un recompte total dels vots de totes les escoles i han sortit aquestes tres propostes definitives. En primer lloc, amb 206.306 punts a l'acertat. Després, la discoteca infantil amb 1.459 punts i el tercer amb 1.190 punts al Escondite Supremo.
1: Des del Consell d'Infants van fer una crida perquè els nens i nenes d'aquests cursos s'animin a participar a l'organització de les propostes.
3: Doncs ara que ja en sabeu tots els resultats, volem enviar un missatge molt important a tots els infants de Montornès. En busquem ajudants per organitzar totes aquestes tres propostes, ja que n'hi ha molta feina al darrere i volem que en participeu des del principi.
4: Jo els animaria dient-los que vinguessin, que hi ha molta feina a darrere i que necessitem més gent perquè no són prou nens i nenes per fer totes aquestes activitats. Hi ha una feinada que necessitem més gent.
1: Una de les conselleres, la Vera, va explicar que abans d'estar al Consell d'Infants no sabia que eren els mateixos nens i nenes qui organitzaven les activitats. Ara, que està dins del Consell, està gaudint molt de l'experiència.
5: La primera vegada tenia por perquè no sabia què tenia que fer i era una cosa nova, però quan vaig estar vinent més temps ja m'estava agradant molt perquè de petita pensava que és que les activitats no hi havia consell, ho feia l'Ajuntament, però ara m'he donat compte que en realitat les activitats ho fan nens i nenes de 6è i 5è de primària. I m'agrada molt el Consell d'Infants.
1: La regidora d'Infància, Evelyn de la Rosa, va assistir a la presentació. Ella va posar en valor com aquests pressupostos permeten escoltar les idees dels infants alhora que aprenen com funciona un procés democràtic.
6: La importància principal és que la infància del municipi tingui veu, que tingui l'oportunitat d'expressar-se, de poder decidir. Al final és el mateix procés democràtic que es fa en un municipi quan hi ha unes eleccions i és una manera perquè ells puguin entendre que a vegades no tothom pensa el mateix, que s'han de posar d'acord i això suposa parlar entre ells, respectar-se i arribar a un punt on tindran solucions que no a tothom agradarà i hauran de ser conscients que s'han de donar explicacions, que han de sobretot ser coherents i conscients en tot el procés que han fet i que d'aquesta manera al final tot sortirà com toca.
1: Montornès és l'únic municipi de la província de Barcelona que gestiona uns pressupostos participatius dirigits a la infància. Per donar a conèixer el projecte, que enguany compleix 5 anys, personal tècnic del Departament Municipal d'Infància va ser convidat a aquesta primera jornada a l'alçada Una infància activa i participativa de la Diputació de Barcelona.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
7: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

alguns minuts per arribar a les 11 del matí, mentrestant la música que ens acompanya. Però també volem recordar que d'aquí no res tindreu oportunitat d'escoltar la conversa amb el Jorge Martínez. Ja sabeu que és membre de la Biblioteca de Montornès i que ens explica com va anar la jornada festiva de Sant Jordi, però vam fer una porra aquí a la ràdio i avui parlem d'aquesta porra. Alguns han sortit i d'altres han quedat una mica més a baix, però hem encertat bastant. Ens ho explicarà el Jorge Martínez. I també parlarem àmpliament de les activitats que s'estan preparant per als propers dies a la Biblioteca de Montornès. Activitats que són interessants, des de narració de contes a sessions dedicades a fer col·loquis o fins i tot doncs, a promoure la cultura mitjançant els contes. De tot això parlem a partir de les 11. Una mica més tard, cap a les 11 i mitja, serà el nostre company José Luis Cano qui ens apropi a l'actualitat del cinema. Les novetats, les estrenes a la gran pantalla aquesta setmana i no us perdeu la secció de notícies que també ens fa doncs, 5 cèntims del que passarà properament al CT Art. Que no marxeu, que us quedeu aquí amb nosaltres a les mañanes de Ràdio Montornès. Notícies d'aquí no res i nosaltres que continuem en directe a les mañanes de Ràdio Montornès con Luz Casal.

Johnny Allen Hendrix va néixer a Seattle, Estats Units, un divendres 27 de novembre del 1942. Era el nom real de Jimi Hendrix, músic, cantant i compositor, considerat per molts artistes el guitarrista més gran de la història del rock. Sens dubte, un dels gurus de l'escena musical i un dels més innovadors i influents de tots els temps. Johnny Allen Hendrix va néixer al King County Hospital de Seattle el 1942, en una família on la mare era d'origen indi-americà i el pare afroamericà. Ja només néixer, li van canviar el nom per James, en memòria d'un tiet desaparegut, i amb el temps ell es faria dir Jimmy. El petit Hendrix va passar els seus primers anys en un barri molt pobre, una infància marcada també pel divorci dels pares, pel que va quedar sota custòdia de l'àvia. Va descobrir la música amb només 4 anys, quan va començar a fer piruetes amb una harmònica. Als 14 va tenir la seva primera guitarra acústica, que va aprendre a fer anar per imitació dels músics del moment. El 1958, el seu pare li va regalar la seva primera guitarra elèctrica, amb la que tocaria diversos grups locals i donaria els seus primers passos com a músic, influenciat pels grans del blues i del rock. My heart burns with feeling, but warm, but my mind is cold and reeling. Com a adolescent, Jimi Hendrix va ser una perla i es va guanyar que l'internessin en una acadèmia militar, fins que va aconseguir que li donessin la baixa per inútil. Aleshores, va començar ja a dedicar-se de ple al que més energia li donava, un escenari i una guitarra.

El 1962, Jimi Hendrix va començar a actuar en públic amb el grup King Casuals, recorrent locals del cor de la comunitat afroamericana de Nashville, el bressol del rhythm and blues. Durant els següents 3 anys, Hendrix va seguir el seu aprenentatge escènic amb els King Casuals i fent de guitarrista de suport per a una desena de grups. Un cop tancada aquesta etapa, Jimi Hendrix es va traslladar a Nova York i es va instal·lar al barri de Harlem. El 1966, Jimi Hendrix coneixeria l'aleshores nòvia de Keith Richards, que li va presentar el mànager del Rolling Stones i a Chas Chandler, baixista del grup The Animals. La trobada va ser un èxit i Chandler va procurar-li un contracte musical a Hendrix que va signar a Londres. Després d'algunes audicions, va decidir formar un trio musical amb un parell d'artistes britànics, el baixista Noel Redding i el bateria Mitch Mitchell. Acabava de néixer la Jimi Hendrix Experience. El so de Jimi Hendrix Experience es va revelar com una novetat absoluta i va anar a arrasar a l'escena musical londinenca. Hendrix es va reivindicar com a futur mite dels escenaris amb la seva salvatge actitud dels directes i va entrar de ple a l'Olimp del rock. Va conquerir el mercat europeu, però encara li faltava l'americà. L'oportunitat va arribar al 1967, quan Paul McCartney va convidar-los al Festival Internacional de Pop de Monterrey, on l'Experience va realitzar una de les seves millors i més espectaculars actuacions, que va acabar amb Jimi Hendrix destrossant la guitarra contra els amplificadors de l'escenari. L'actuació va tenir un enorme ressò als Estats Units i el terreny va quedar preparat per al següent disc, Axis Bold as Love. També van fer història al mític festival de Woodstock, on Jimi Hendrix, ja un mite, va saltar-se les normes i va oferir un recital gens ortodox. Va reinterpretar l'himne dels Estats Units d'una manera salvatge, barrejant-lo amb simulacions de bombardejos i sirenes antiaèries, en plena guerra del Vietnam. Controvèrsia assegurada. Tot i l'èxit de la Jimi Hendrix Experience i el seu tercer àlbum, el mecenes Chandler començava a estar tip de la manera de treballar de Hendrix, molt poc convencional i gens estable. I és que Hendrix no en sabia d'estructures, ni de pautes, ni tan sols d'estils. Com un autèntic artista, buscava sempre la innovació, trobar el següent so, reinventar-se cada cançó. Chandler, però, era massa metòdic i va acabar dimitint com a protector i mecenes de Hendrix. No va ser l'únic en dir prou, doncs el baixista Noel Redding també estava desesperat pel modus operandi de Hendrix, que vivia obsessionat en reversionar una vegada i una altra les seves cançons. La tensió es va fer insuportable i la Jimi Hendrix Experience es va acabar de cop. A més de la dissolució de la banda, Hendrix va haver d'afrontar alguns problemes judicials, doncs li van trobar substàncies prohibides al seu equipatge en un aeroport. I és que la seva amistat amb les drogues no podia acabar bé de cap de les maneres. El 18 de setembre del 1970, Jimi Hendrix va morir a Londres per culpa de la barreja de somnífers i alcohol. Mala combinació, fatal en el seu cas. Hi ha diverses teories sobre la seva mort, algunes que acusen directament el seu representant. Vés a saber, però el que és segur és que la carrera de Hendrix va acabar definitivament i amb només 27 anys, els mateixos amb els que moririen Kurt Cobain o Jim Morrison. L'any 2003, la revista Rolling Stone va proclamar Jimi Hendrix com el millor guitarrista de tots els temps i el 2004 el van situar com el 6è millor artista de la història. La revista Time també va fer el mateix. Motius de pes per recordar per sempre el virtuós Jimi Hendrix.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: Coma, punt i seguit. Activitats i lectura. Els matins amb la Biblioteca de Montornès.
3: Ens anem directament cap a la Biblioteca Rosa Leveroni i ens trobem amb el Jorge Martínez. Jorge, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Un plaer, com sempre.
4: El plaer és nostre.
3: Doncs parlem una mica. Ja ens queda una mica lluny, però com que no hem tingut oportunitat, parlem avui. Com va anar la Diada de Sant Jordi?
4: Bueno, la Diada de Sant Jordi sempre és un dia maquíssim, maquíssim, que aquí a Montornès tenim la sort de compartir tants equipaments, serveis, botigues, entitats a la plaça Pau Picasso. L'única nota negativa, jo diria, que és la... no sé com és, si és el polen o la, aquesta... això que vam patir...
3: Totalment d'acord.
4: No sé com dir-ho, dels plataners que tenim a la plaça de Pau Picasso.
3: El polen.
4: Una miqueta, el polen, no és que és polen. Era increïble com ho veies a trasluz, com passava, semblava una tempesta, una nevada de polen. Era algo increïble.
3: Sí, jo ho vaig passar molt malament, perquè parlant amb la floristeria Guardiola Blanchard, se'm va ficar el polen dins la garganta.
4: Sí.
3: I vaig passar una estona dolenta. I els ulls.
4: Sí, era una passada. Nosaltres estàvem la zona de la Marató de Contes, que estava, com sempre, just sota els arbres. Era, bueno, jo em trec el barret davant dels nens i les nenes que es van quedar allà tota l'estona per escoltar el conte de la Mont, perquè la veritat era, jo, era complicadíssim.
3: Mm-hmm.
4: I a més ho hem comentat, perquè nosaltres, bueno, com tot nosaltres portem, aquest any ha sigut la 19a Marató de Contes, i hem passat de totes, hem passat pluja, calor, pluja intermitent, tempesta d'última hora, tempesta de primera hora...
3: Però com aquesta mai.
4: Jo no recordo aquesta casuística de tenir aquesta quantitat infernal de polen.
3: De polen.
4: A la casa.
3: I el vent, que movia encara més no?
4: Sí. Va ser increïble. Mm. Increïble, sí. Però bueno, a part d'això, a part d'aquest petit inconvenient, crec que el dia va estar molt bé, la temperatura va acompanyar, no va veure cap tipus de pluja, les entitats van omplir la plaça, jo crec que